més importants contra la globalització i l'homogeneïtat és la defensa de totes les cultures, la defensa de les nostres llengües, no deixem que es congelin en un museu.